0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: gran niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Tota la vida per fer

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
5: Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
6: Home.
5: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: Oh, yeah. And the trumpets, there you go.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
3: Entrades a antrapolis.com.
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes.
5: T'hi esperem. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes, amb la Fira Blanes Mar, que s'està fent durant tot aquest cap de setmana al port per tal de promocionar totes les activitats relacionades amb l'economia blava. A Lloret de Mar avui se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres s'està celebrant la Fira de Tractoristes durant tot el dia d'avui, amb desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, també la trobada de vehicles clàssics, jocs infantils, el concurs Pagès de Ferro i un dinar i sopar popular. I a Sils també tenim activitat avui diumenge amb el Tocs de Flor, la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, avui diumenge hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. I acabem i ho fem a Sant Hilari amb l'exposició Univers Chimeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nou Sutia d'Art.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Com?
6: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el BCN Film Fest, Carlo Padial estrena als cinemes Pizza Movies, una comèdia romàntica amb Berto Romero i Judith Martín. Amb aquesta parella ens ho podem esperar tot. Una producció catalana que toca la precarietat del sector cultural amb una parella que decideix obrir una pizzeria temàtica de cinema i on els repartidors són crítics de cinema i porten les comandes a peu. Tot queda a casa.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
1: pizzería
2: favor?
1: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
1: ¿Ah, te parece mal la idea?
3: Malísimo.
4: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
5: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Pizzas temáticas. De vegades las ideas más bojas funcionan. Més coses, dues produccions espanyoles. La primera, després del seu pas per BCN Film Fest, s'estrena Un hijo, l'adaptació de la novel·la d'Alejandro Palomas, dirigida per Nacho Lacasa i protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García, o la Maria, una psicòloga escolar sense molta experiència que intueix que sota l'aparent felicitat d'un nen de 8 anys s'amaga un secret d'imprevisibles conseqüències. La segona és un thriller dramàtic dirigit per Luke Knowles, anomenat Hugo 24, el nom i l'edat del protagonista. Una cursa a contrarrellotge que marcarà el seu pas definitiu cap a la vida adulta. Compta amb un repartiment encapçalat per Aaron Piper i Marta Etura. I ara una de gènere, l'estudi que va portar Long Legs i el productor de Les Garrifosa Weapons. Proposa aquesta setmana Hocum, on s'explica la història d'un novel·lista que es reclou en una posada remota a Irlanda per escampar les cendres dels seus pares. Les històries sobre una bruixa ancestral que ronda la suite nupcial comencen a obsessionar.
6: Fado, Fado. Hace mucho tiempo, en las profundidades del bosque, vivía una anciana. Una bruja.
0: D'un demoni a un àngel, a Movida Celestial, una comèdia fantàstica que es va presentar al Festival de Toronto. L'àngel es diu Gabriel, un àngel amb bones intencions que baixa a la Terra i vol ajudar l'Arc, un promotor de concerts amb problemes. Tot i que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades. La pel·lícula Iron Maiden, Burning Ambition, dirigida per Malcolm Benville, recorrerà l'ascens d'Iron Maiden dels seus inicis fins a convertir-se en un fenomen mundial. Un documental amb entrevistes amb grans seguidors com Javier Bardem. I aquesta setmana, a les plataformes, Movistar Plus incorpora la 8a temporada de The Lady, un true crime sobre l'ascens i la caiguda de Jane Andrews, assistent de la duquesa de York. I de la mà de Carles Porta, Peregrina, una desaparició que tots en recordarem, la d'una viatgera del camí de Santiago. Pressa 951 aterra a HBO Max, basada en una història real. I Prime Video aposta pel drama universitari Off Campus. La Casa de Papel amplia el seu univers amb Berlín i la Dama de l'Armiño a Netflix. I a Disney Plus, la sèrie Rivales, amb una segona temporada, protagonitzada per David Tennant. Acabem, però, aquesta setmana passejant per la catifa vermella del Festival de Cannes, que s'inaugurava el passat dimarts i fins al proper dissabte 23 de maig. Per allà han desfilat una fabulosa Jane Fonda, Demi Moore, la incombustible Joan Collins, la dolentíssima de Dinastia, o James Franco. Ho han fet a l'inici de la 79a edició del prestigiós Festival de Cinema, amb una forta presència llatina. Fem un resum del que viurem en aquesta edició. El cineasta sud-coreà Park Chan-wook presidirà el jurat de la competició principal. Al cartell oficial del festival en què apareixen les actrius Susan Sarandon i Gina Davis a Thelma i Louise de Ridley Scott. Ret homenatge a la pel·lícula pel 35è aniversari de la seva estrena al festival. L'actriu francesa Ei Aidara serà la presentadora de les cerimònies d'obertura i cloenda. Durant la gala inaugural es va lliurar la palma d'or honorífica al cineasta Peter Jackson. I també se li lliurarà a l'actriu, cantant i cineasta nord-americana Barbara Streisand. Un festival on es va ovacionar a Guillermo del Toro, que presentava pel seu 20è aniversari una versió restaurada del Laberinto del Fauno. En aquest destí tan glamurós com és Cannes, ens quedem avui. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Adéu.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
5: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
7: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Ràdio Marina.
8: You might know of the original sin. You might know how to be with fire.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
4: passatgers. Moltes coses.
6: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
7: Ens han marcat el gol.
8: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
10: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
11: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
12: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar.
13: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
14: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
15: Vete a tomar por culo.
16: Pues encantada de conocerte.
11: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
17: Quatre quisos, segon quis, tercer quis, i cauen quatre quisos.
4: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut, eh? Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hocum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
1: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: Jo t'estimo igual.

0: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign i a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients, així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermut.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes, amb la Fira Blanes Mar, que s'està fent durant tot aquest cap de setmana al port per tal de promocionar totes les activitats relacionades amb l'economia blava. A Lloret de Mar avui se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres s'està celebrant la Fira de Tractoristes durant tot el dia d'avui, amb desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, també la trobada de vehicles clàssics, jocs infantils, el concurs Pagès de Ferro i un dinar i suport popular. I a Sils també tenim activitat avui diumenge amb el Tocs de Flor, la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, avui diumenge hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. Ja acabem i ho fem a Sant Hilari amb l'exposició Univers Chimeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nou Sutia d'Art.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: El diumenge 31 de maig vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Marta Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hocum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh, yeah. And the trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
7: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
8: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Aquesta setmana ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. Amb motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Quan el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Home.
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: Com la pizza del pomodoro.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: A Lloret Pizzeria
6: i Pomodoro.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.

0: 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Long Legs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida

0: del local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Marta Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes. Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 2.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: guitar cry.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: rico soltera. El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
9: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
3: moltes coses.
5: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
6: Ens han marcat el gol.
7: Sentit veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses. De la festa.
3: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
4: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
8: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
9: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
10: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
11: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
12: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
13: Vete a tomar por culo.
14: Pues encantada de conocerte.
9: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
6: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50. If you want
0: me to stay. El Santa Susanna Blues Festival, la terra a Espai Susanna. El divendres 20.

0: sempre al teu costat.
1: Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres a

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el BCN Film Fest, Carlo Padial estrena als cinemes Pizza Movies, una comèdia romàntica amb Berto Romero i Judd Martín. Amb aquesta parella ens ho podem esperar tot. Una producció catalana que toca la precarietat del sector cultural amb una parella que decideix obrir una pizzeria temàtica de cinema i on els repartidors són crítics de cinema i porten les comandes a peu. Tot queda a casa.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
1: pizzería
2: favor?
1: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
1: ¿Ah, te parece mal la idea?
3: Malísimo.
4: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
5: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Pizzas temáticas. De vegades las ideas más bojas funcionan. Més coses. Dues produccions espanyoles. La primera, després del seu pas per BCN Film Fest, s'estrena Un hijo, l'adaptació de la novel·la d'Alejandro Palomas, dirigida per Nacho Lacasa i protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García, o la Maria, una psicòloga escolar sense molta experiència que intueix que sota l'aparent felicitat d'un nen de 8 anys s'amaga un secret d'imprevisibles conseqüències. La segona és un thriller dramàtic dirigit per Luke Knowles, anomenat Hugo 24, el nom i l'edat del protagonista. Una cursa a contrarrellotge que marcarà el seu pas definitiu cap a la vida adulta. Compta amb un repartiment encapçalat per Aaron Piper i Marta Etura. I ara una de gènere. L'estudi que va portar Long Legs i el productor de Les Garrifosa Weapons proposa aquesta setmana Hocum, on s'explica la història d'un novel·lista que es reclou en una posada remota a Irlanda per escampar les cendres dels seus pares. Les històries sobre una bruixa ancestral que ronda la suite nupcial comencen a obsessionar.
6: Faro. Hace mucho tiempo, en las profundidades del bosque, vivía una anciana. Una bruja.
0: D'un demoni a un àngel, la movida celestial. Una comèdia fantàstica que es va presentar al Festival de Toronto. L'àngel es diu Gabriel, un àngel amb bones intencions que baixa a la Terra i vol ajudar l'Arc, un promotor de concerts amb problemes. Tot i que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades. La pel·lícula Iron Maiden, Burning Ambition, dirigida per Malcolm Bendil, recorrerà l'essència d'Iron Maiden dels seus inicis fins a convertir-se en un fenomen mundial. Un documental amb entrevistes amb grans seguidors com Javier Bardem. I aquesta setmana, a les plataformes, Movistar Plus incorpora la 8a temporada de The Lady, un true crime sobre l'ascens i la caiguda de Jane Andrews, assistent de la duquesa de York. I de la mà de Carles Porta, Peregrina, una desaparició que tots en recordarem, la d'una viatgera del camí de Santiago. Pressa 951 aterra a HBO Max, basada en una història real. I Prime Video aposta pel drama universitari Off Campus. La Casa de Papel amplia el seu univers amb Berlín i la Dama de l'Armiño a Netflix. I a Disney Plus, la sèrie Rivales, amb una segona temporada, protagonitzada per David Tennant. Acabem, però, aquesta setmana passejant per la catifa vermella del Festival de Cannes, que s'inaugurava el passat dimarts i fins al proper dissabte 23 de maig. Per allà han desfilat una fabulosa Jane Fonda, Demi Moore, la incombustible Joan Collins, la dolentíssima de Dinastia, o James Franco. Ho han fet a l'inici de la 79a edició del prestigiós Festival de Cinema, amb una forta presència llatina. Fem un resum del que viurem en aquesta edició. El cineasta sud-coreà Park Chan-wook presidirà el jurat de la competició principal. El cartell oficial del festival, en què apareixen les actrius Susan Sarandon i Gina Davis, a Thelma i Louise de Ridley Scott, ret homenatge a la pel·lícula pel 35è aniversari de la seva estrena al festival. L'actriu francesa Ei Aidara serà la presentadora de les cerimònies d'obertura i cloenda. Durant la gala inaugural es va lliurar la palma d'or honorífica al cineasta Peter Jackson. I també se li lliurarà a l'actriu, cantant i cineasta nord-americana Barbara Streisand. Un festival on es va ovacionar a Guillermo del Toro, que presentava pel seu 20è aniversari una versió restaurada del Laberinto del Fauno. En aquest destí tan glamurós com és Cannes, ens quedem avui. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
2: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: El diumenge 31 de maig vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: espera.
1: No te guste.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Ràdio Marina.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 € quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 € quilo. Costelló de pagès, 8,95 € quilo. Botifarra de porc, 7,50 € quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: La Masia Tordera.
6: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.

0: 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a alternativa 3.
2: Un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 a la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. A motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable. Làpid i Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Quan el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: el meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant

0: és l'excel·lència.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 130.000
3: moltes coses.
5: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
6: Ens han marcat el gol.
7: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses. De la festa.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
4: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
9: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
10: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
11: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
12: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
13: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
14: Vete a tomar por culo.
15: Pues encantada de conocerte.
16: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
2: Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
2: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina.
6: Sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Hi ha moments que em sento molt lluny del que et vull fer sentir.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: hoy.
1: ¿Te gusta?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.